9 minuts de les 7 és i flot xogu en teatr cu ixt di cun RTR. Mardi es venciun de oasti o se zocupaini cul pi gron sportist de l'istoria svizzera Roger Federer. El a gudanyat tot in sia carriera. Vainci titans de Grand Slam, campion olimpic, milions de machines de cafè s'hai vendu per vida del, per vida las reclames, ures, el fa reclama per ciculata, ma ossa al un problem, nempe una ciaplina de velo. In un nov spot de reclama per la marca de Zalzers On, in Gicelle Zioer, s'avess participà, la va Roger Federer trans Basilea, con ses anterior, o der sün ses anterior, via di Dauphins da Münchenstein su pro la Halle de Trainement, in Gicelle tot a cominciato. Un bel film, in sé nostalgic, simpatic, bot perfect, ma appunto, Bebot, ses fans, passa un milion an schon vis al spot de reclama, sun nempe stutz schmorz i blers se gitten. L'internet es nempe de la vis tennis po Rafael, po Roger Federer rior, senza ciaplina. Ma ir cul velo, quai no va propi nulla senza ciaplina. Quai es un pa scuscia tadei pogacciar fes las quarsas con un velo con rodinas da sustain. Ma forza! Es quai l'ultima grande sfida sportiva dalla carriera da Roger Federer. Ir col velo tras Basilea senza ciaplina e proar da survivor. Game, set e match per la ciaplina.